0: Pinto. Esse é o Pinto Único. Esse é o Pinto Único.
1: Do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá